0: compraventa con asesoramiento jurídico y financiero. Realizamos tasaciones y certificaciones energéticas. Ven a visitarnos en Gandía, Plaza Rey Chaume I, número 3 y también en Javea. Somos la solución inmobiliaria que estabas buscando.
1: Ja està obert el període d'inscripcions per a les proves d'accés al Centre Professional de Música Ciutat Ducal de Gandia. Informa't al web centredemusicagandia.com. Visita'ns al Parc Ausias Marc i descobrís que som un dels centres més ben valorats de la comarca. Centre Professional de Música de Gandia, el teu centre de música i molt a prop de tu.
2: 96.5.